0: Bé, doncs ja estem així una setmana més en el nostre programa de la cuina i clar que sí, estem a la nostra companyera Loli. Què tal?
1: Molt bé, i tu?
0: Bueno, pues, no sé, un poc constipats, però bueno, igual té sistema
1: això
0: a la ràdio.
1: Això és el temps.
0: Sí. Tens algun remei així a caser per a els constipats? Així que s'ocorrisca ara de colp.
1: Oh, sí, sí, sí, mira. Vulls unes figues?
0: Unes figues?
1: Sí.
0: Però panses ja o...?
1: Figues, en panses, sí.
0: En panses,
1: seques,
0: ja.
1: Seques,
0: ja.
1: En una miqueta de timó, el fas una tasseta i això suavissa tota la gola, ho suavissa tot i és molt bo. En una cullereta de mel.
0: Ah, això sí. Mira, me n'acabo de prendre jo
1: això
0: la de mel.
1: Això per la nit, quan vaig a llitar-te? Mal de sant.
0: Pues doncs fa un moment m'ha pres jo una tasseta de manzanilla en mel.
1: Ah, també és bona, també.
0: No són les panses en timó,
1: millor.
0: Però... Sí. Bueno, doncs veus tu, de cop de repente tenim un remei més.
1: Ah, sí, n'hi ha molts més.
0: N'hi ha molts més?
1: Sí. La fulla del nisperer és molt bona, també.
0: Caram. Això sí que no ho havia sentit jo mai.
1: Sí, sí, però quan hi ha molta mucositat o molta tos, que està molt irritat totes les vies respiratòries, és molt bona. Sí.
0: I també es bull?
1: Es bull igual que una infusió, qualsevol. Te la prens una miqueta de mel i molt bona.
0: No, sí, sí. És el que dic jo, una cuinera de capçalera. Eh? Això no ho tenen totes les emissores, eh?
1: Sí, home.
0: Bueno, quines són les receptes que tenim per avui?
1: Per avui anem a fer un arròs al forn.
0: Un arròs al forn?
1: Sí.
0: Això sí, el que tindrem que fer, a part de preparar l'arròs, és primer que res preparar la llibreta
1: i
0: el bolígraf. El llapis no, perquè es borra i mira,
1: sí,
0: després
1: ja...
0: es perd. Llibreta, bolígrafo, per no perdre les fulles de soltes per ahir i així no podré agarrar molt bé la recepta que l'Oli va a dir-nos ara.
1: I si alguna coseta li se'n passa, pues, molt fàcil, ens escriuen.
0: Exacte. Però el programa de les receptes de l'Oli i ens demanen quines receptes que volen o si volen algun remei en particular o alguna cosa, pues, sempre i quan l'Oli puga, pues, és el passa. Ho comentem així en la ràdio. Que volen vindre així a comentar les seves receptes en directe? Pues res, pues mos escriuen una targeta postal o una carteta i se'n venen.
1: Clar.
0: Clar que sí, se'n venen així.
1: Té molt de gust, eh? Bé, pues vaig a dir-te el que necessitem per a fer este arròs al forn, eh?
0: Correcte.
1: Mira, el primer que res, anem a necessitar 150 grams de cigrons. 450 grams d'arròs, que aproximadament vindran a ser dos tassetes, d'arròs.
0: Dos tassetes d'arròs.
1: Tres tomàquets que siguin mauretes, una querella que siga mitjaneta, una cabeça d'alls, mitja batxoca roja, si és xicoteta, pues, la posarem sencera. Necessitarem també 6 cullerades d'oli d'oliva, una cullereta de pimentó, una miqueta de salsafrà i sal marina, la que necessitem. No molta.
0: És millor la sal marina que la sal normal?
1: Sí. Quan més sencera siga, millor.
0: Té més propietats.
1: Clar. Si està molt refinada, doncs pues, perd.
0: Bueno, pues estos són els ingredients per a fer este arròs al forn. I anem a veure ara com ho mesclem tot perquè ens quedi deliciós.
1: El primer que anem a fer és els cigrons, perquè si no estaran molt durs, no?
0: Això sí,
1: els bullirem en prou aigua, en una miqueta de sal, hasta que estiguen tendrets, que no se mos defacen, perquè després tindrem que continuar bullint-los al forn. Entonces, quan ja estiguen bons els cigrons, apartarem del foc i farem més de més ingredients. Primer que res, netejarem totes les verdures que hem dit i tallarem a talladetes la querella. Entonces posarem l'oli al foc, la fregirem una miqueta la querella i la reservarem. En després la batxoca, també farem el mateix i la cabeça d'alls també, o els dents, com ho facem. Ho tindrem tot reservat, entonces agarrarem la cassola per al forn, posarem tots els ingredients i posarem també el caldo que tinguem de cigrons. Si hem posat dos tassetes d'arròs, pues ja sabem que són quatre, una miqueta menys del caldo dels cigrons. Ho remenejarem tot molt bé, ho clavarem al forn aproximadament 3/4 d'hora fins que estigui bo l'arròs i ja està. La querella la posarem per damunt, al igual que la batxoca, per a que faça bonico i que decore, que mos quedarà a la vista una miqueta.
0: I després que deixina com un poc
1: aixina, de torreta i aixina, no? Molt bona.
0: Vaja. Escolta, i la cassola per al forn normalment que és de fang o de o es
1: que,
0: pot
1: sí,
0: utilitzar?
1: Sí, però que no estiga tota vernissada, perquè si està tota vernissada pues no és molt bona per a la salut, eh?
0: Ah, però vols dir que per la part de dins o de fora, per algun...
1: Si no, està no tota vernissat per dins i per fora, aquesta cassola no és bona, perquè desprèn vernís.
0: Ja.
1: I no és bona. És aquesta altra que és per fora tota fang, per dins està una miqueta vernissat, però quan menys vernissat estiga, millor.
0: Caram. Doncs mira, les coses anem enterant-se així a poc a poc, i d'aquesta forma tan ràpida i senzilla, pràcticament en menys d'una horeta pues, tenim un arròs al forn que quedem, bueno, de cine.
1: Molt bé, sí.
0: De cine. Doncs anem a repetir els ingredients per a aquells que hagin arribat tard i no hagin
1: pres nota. Per aquesta cassola d'arròs, eh?
0: Exacte. Bé,
1: pues necessitarem 150 grams, això és aproximat, de cigrons, 2 tassetes d'arròs, 3 tomàquets que siguin mauretes. Necessitarem també una carella que siga mitjaneta, una cabeça d'alls, vint javajoc o una sencera segons siga de gran roja, 6 culleretes d'oli d'oliva, una cullereta de pimentó, una miqueta de salsafrà i sal marina.

0: Bueno, tenim algun postre o tenim alguna cosa més?
1: Avui no anem a fer postre, anem a fer una sobrassa especial, eh?
0: Caram.
1: Que això també va molt bé per a la berena o pel matí també.
0: Per almorzar i això.
1: Per unes taletes de pa.
0: Imagina't un torradet en...
1: Que bo, sí.
0: Normalment se'l fem torradet en un pessiguet de sal i en, sí, sí, i en un ratllet d'oli.
1: D'oli, doncs pues avui anem a fer-lo en una sobrassa especial.
0: Vaja.
1: Que està molt bona. I és molt fàcil, molt fàcil, molt fàcil de fer. Anem a necessitar un pot de carn vegetal, que això ja ho ha dit moltes vegades.

0: perquè després mos puguem xuplar els dits.
1: Clar. El pimentó humà, si no els agrada, es pot suprimir i s'augmenta l'altre, eh?
0: Val.
1: Entonces, lo primer que farem és la carn vegetal, tallar-la una miqueta, perquè tot això anem a fer-lo en la batidora. Entonces, anem a llevar-lo una miqueta de feina, eh? Ho tallem una miqueta i també els dents d'alls es tallen una miqueta i en la batidora ho triturem una miqueta. Quan ja estiga una miqueta trituraet, entonces li posem l'orenga i el pimentó i tornem una altra volta. Quan estiga ben remesclat, entonces és quan li posarem la margarina. Això és l'últim.
0: Però la margarina es té que fer fundida o conforme va?
1: No, no, tal qual.
0: Tal qual.
1: Sí, perquè això mos té que quedar per a untar el pa.
0: Jo que no té que quedar una cosa...
1: Espès, no, diluïda, no. Entonces ho fem tot bé a la batidora i al tindre la carn vegetal, la margarina es fa una miqueta més...
0: Més
1: líquida.
0: Ah, més líquida.
1: Més líquida. Entonces ho tenim que clavar a la nevera.
0: Ja.
1: Una volta estiga feta, la clavem a la nevera una miqueta per a que solidifiqui una miqueta. I entonces pues, ja està bona per a untar el pa.
0: Vaja.
1: És una cosa diferent.
0: Ja està. Ja,
1: ja està, simplement això.
0: Sí. Ja tenim feta tan fàcilment aquesta sobrassada. Vaja. I ja tenim pues, una variació més per a untar en els bocadillos.
1: A vostès no saben què posar-li, es cansen. I millor això que no dolç,
0: Que al final es juquen les dents,
1: sí,
0: i tot això, no?
1: No solo les dents, sinó que no és molt bona ni per a creixes ni per a res, l'excés de sucre.
0: Així ja tenim més aliment, més proteïnes.
1: Això té molt d'aliment, perquè la carn vegetal té moltes, moltes propietats. No solament vitamines, sinó també proteïnes. I és molt completa per als xiquets, per al matí que se'n van a escola i tenen que jugar molt i gasten moltes energies, pues, això és molt bo.
0: Bueno, pues ja tenim, com diem, una variació més per a introduir al bocata dels xavals. I, bueno, per avui crec que no tenim ninguna altra cosa més. La pròxima setmana més.
1: La pròxima setmana més.
0: És que si ho fem tot en una...
1: Si mos acaba tot, no? A més, descansarem en la cuina, no? En la cuina mos té que agradar, però sense cansar-mos.
0: Bueno, pues la pròxima setmana, com diem, tindrem més receptes, més coses que comentar, o que millor dit mos comentarà l'Oli en aquest espai de la cuina, sí, a Radio 7. Nosaltres continuem en la nostra programació.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del nostre e-mail radioset@gmail.com. Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.